no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable. Es mou immòbil i és així com s'escapa. Mentre

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Apassionat amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista notícies. La revista d'aquest mes ha estat gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apreciem Ràdio Vic.

l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Strip, la revista de les bòties. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: ara sí, Eduard.
1: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Cell Alarm.
0: Strip, la revista de les IES.
2: Radio, fes la teva.

si fos l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, per fora el cor, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Estat revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: d'Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a neteja de domicili particular, jornada completa. Personal per a neteja de botiga, 26 hores a la...
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre a les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social RARIS de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 72 12. Ajuda'ns a impulsar futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Clausa Electrònics, Patel, Mia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones.
2: Fuego lento tu mirada. Fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber camins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui nomable, un passeig dolç. Que les coses que esperes siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: apassiona't.
1: A cau d'orella em deies suau, des dels teus anys viscuts.

0: La revista de les notícies. La revista de què és possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per a neteja de domicili particular, jornada completa. Personal per a neteja de botiga, 26 hores a la setmana.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

nostres. Junts creuarem mars i deserts. Sentirem els reis de l'univers. Saps que ara i aquí és el moment. No deixis passar cap tren.

joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament atendrà les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Defensem diferents cursos i tallers dirigits a les persones que busquen feina per ajudar-los en el procés de recerca, com tallers de fer currículum, taller de fer una entrevista amb èxit, etc. Al llarg de l'any oferim diferents cursos i tallers, alguns de manera més estable, com pot ser el de carretó català per recerca de feina, i altres en funció de les necessitats que anem detectant, com podria ser el de posada en funcionament i instal·lacions solars tèrmiques.
0: www.loc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 2. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Estrellista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Universitat de Generalitat de Catalunya. Ajuntament

0: Ajuntament d'aquell d'Atenes, Casa Tarradellos, Elausa Electrònics, Patel, Serra Alarm.
1: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't.

0: Strip, la revista de les bones notícies. Aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Ciutat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Callà, Casa Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Martelleig rere els talons obstinadament. Mercaders en la misèria, fregant-se les mans pel negoci intuït rere el cap. Aquells que busquen aixopluc entre el fang podrit, inversos en sofriment. Històries tendres d'amor que broten de la infàmia i recorden que a voltes la vida floreix malgrat l'odi i la por, malgrat tanta fusta.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest estat possible, patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Aus Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: subterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal. De voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
1: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: que s'acaba.
1: No, però...
0: Dos quarts de tres.
2: Sant Xarc, amb Marte.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern litigós de Balaguer signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compta les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 residents. El teix contra el qui reivindica els boscos.
3: Els boscos, el territori de tots, tramos i de país, ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos. Nou finançament, l'execució dels pressupostos, la gestió com reptes. És divendres 28 d'agost, de l'ENS, les darreres hores a Ceuta, amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies.
0: Prenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
4: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es reben els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
4: Deu principalment a l'increment del preu dels energètics derivat de la guerra a l'Iran, també als preus dels aliments.
0: Cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la Segarra.
4: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200. Tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del Mascle Cabró.
0: Els esports, el líder de primera, Joan Barberà.
1: Els blaugranes de l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
4: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Divendres estaven impresidit pels núvols, força descafeïnats, van deixant el sol, termes apagat, una mica més moix, sobretot a Girona, també les de la costa. Alguna gota d'ha anat escapàsicament, el que porta és més franc que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acaba d'una forma més evident, amb ventet i ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent fort. Comarques al Begraus no pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí, el distarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bé. Són 4 minuts de 2:45.
7: Notícies en xarxa. Migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el resultat de la trobada i demà el govern de Balaguer a la Noguera per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats dels propers mesos. Televisió, Gerard Díaz Tribó.
8: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
3: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
8: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
9: Avui el que fem és signar un...

0: marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també tots amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
1: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos que girarà, segons explica el president, en torn de l'educació, l'habitatge i el finançament amb les eleccions i les espanyoles a l'horitzó.
2: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la comissió d'interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska, els partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
4: Viendo los apuntos que se están viendo en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo calma, cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tres como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
5: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutas, asumir su responsabilidad por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: También el ministro de Exteriors, José Manuel Álvarez, crida a la unidad para mantener la convivencia a la ciudad autónoma. Álvarez, la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
6: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio del 16 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
2: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
7: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
8: Senyor Marlaska, si creu que això és una arma massiva o un element que ha vivit o que ha de ser decomissat com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx, en un partit que jugaven Elx i Barça.
7: Grande Marlaska ha respost recordant sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Jota Madrenas ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
9: Notícies en xarxa.
2: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara i per ara no els consta cap mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen cerca de supervivents de l'arribada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
11: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta

0: emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
1: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
2: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, menys que el mateix mes de l'any passat. Si es xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, s'ha situat en el 2,9% interanual.
2: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
5: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un

0: passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
1: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les hores diu.
0: Canal T, Dani Camacho.
2: El preu de la garrofa se situarà al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una però molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Cat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
3: Va haver fa uns anys de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
2: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. La Confraria de Pescadors de Vilanova i Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals ha servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
4: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, farà 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
5: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una via excessiva, i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí.
4: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
6: Notícies en xarxa.
1: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló neixen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
7: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial de la confirmació de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
8: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té, a més, un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic, on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant la setmana també es podrà visitar el castell de Calafell, amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trepat, regidora de Cultura de Calafell.
9: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
8: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui.

0: Del servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet.
1: Ferroviària en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'1 euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de forma a Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
1: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida una nova barra que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la Segarra arriba amb pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a terminar la nit de demà amb l'aparició
2: d'agonista El Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
3: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
2: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa, perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
4: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
5: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes és arribar a la perfecció. Per tant, la fer l'ajuda entre tots és molt important.
4: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
5: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajuda.
4: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
7: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
6: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davant al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga, demà comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp. Diumenge, el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 9:45 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
8: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar activa a les acaballes de la segona meitat de successions amb l'entrada d'un gran Juan Càmara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Càmara es

0: va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava al moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter clau en les eliminatòries prèvies va mantenir el que no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
1: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperon i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la Xammes. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
3: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo, bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día en ese partido amistoso.
2: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de la Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
1: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa. Futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5, Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts Ubae. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
4: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've...

0: Strip, les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

es va dir que no seria sempre així. L'equilibri és una posició inestable.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: Ara som gegants.
2: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
3: Ajuntament de Vic, Universitat, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
2: Strip, la revista de les bones notícies.

Joves amb vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130. Ajuda'ns a impulsar el futur de joves.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit nues i plenes de cançons vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol ser, camina fins, camina.

quan siguis lluny, això atrà. Enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: Vic Ocupació és un servei de l'Ajuntament de Vic que està ubicat a l'edifici del Sucre, a la segona planta, i el seu objectiu principal és, per una banda, acompanyar, assessorar a les persones que busquen feina o que volen canviar de feina, adaptant-nos a les necessitats de cadascú. D'altra banda, proporcionar a les empreses persones treballadores o perfils que s'ajustin a les seves necessitats. Està format per un conjunt de professionals molt motivats i amb experiència i amb vocació de servei.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 673 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Lausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Revista de les bones notícies.

0: La llista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

dels nostres caps la nit estrellada com uns serpensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el

0: La revista de les bones notícies. La revista és el patí de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
3: Esto es para todos los que saben que a vivir se aprende viviendo, que la vida es dedicarse a vivir.

vida com si fos l'última bala. L'impacte se'ns clava, però fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell, sempre ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Ca Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònic, Tel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: get on down to the funky disco sound.
1: 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Benvinguts a Hot Dance, un programa per Josep Mat.
1: Benvinguts i benvingudes a l'edició de Hot Dance 80. En aquesta ocasió serà la 658. Avui escoltarem un duet entre intèrprets de França i Bèlgica. I és que aquests dos països la música dance funcionava molt bé als anys 80.

Benvingudes a Hot Dance 80 i després de la música de Nana Split anirem a una altra que és de Plastic Bertrand.

Aquest himne del punk poc ballable va estar envoltat amb segueta veus durant anys i anys. L'icònic tema no el cantava el carismàtic i estrafalari Placid Bertrand, Roger Juré, sinó el seu productor, Lou Deplicbé. Juré només posava la cara i l'imatge a televisió, un frau que no es va confirmar oficialment fins dècades després. Una cosa que passava a moltíssimes cançons dels anys 80 i 90. No,

la musique de chagrin d'amour. Chacun fait qui lui plaît. Es va editar el 1982. Considerada la primera cançó de rap en francès de la història, el duet format per Philippe Bourguin i Gregory Kent va fusionar el ritme ballable dels sintetitzadors amb l'estil

La discogràfica temia que el tema fos un fracàs rotund, rimava rimes sobre bases electròniques a la ràdio comercial. Però resulta que va vendre més d'un milió de còpies.

I aquesta va ser un dels grans èxits quan en Mikimoto feia ràdio a Catalunya Ràdio i Jack el Llop a RAC 105, perquè RAC 105 al començament el gestionaven les emissores de la Generalitat, no el grup Godó. Doncs tots dos es feien la competència a veure qui punxava més novetats. Aquest maxi el vaig anar a buscar a Andorra. És la música de Tamper, però és No Favors.

La música de Temper i el No Favors. Una cançó que dura 7 minuts 10. I el va editar MCA Records. Anem a baixar una mica de BPMs i anem a escoltar una cançó que també va triomfar a les pistes de ball, però que era molt i molt més tranquil·la. Estem parlant del Voyage Voyage de Desires. Claude Frisch-Mentre va irrompre les pistes de ball amb un look androg, un pentinat Erasure Heart i una mirada hierètica.

Estem viatjant des de la pista central de Hot Dance 80. Boies. Ara anem a escoltar un intèrpret italià, el Fabio Roscioli, però que va ser tan famós a tota Europa que fins i tot la Dolce Vita es va traduir al francès.

Ryan Paris amb el seu gran èxit, la Dolce Vita. No sé amb els idiomes que ha arribat a cantar. Tenim de pia quan ens trobem... A... Ai, que em donava un atac de tos. Deien, ens trobem a Barcelona, doncs en parlant els idiomes ha cantat la Dolce Vita. Perquè el darrer cop que ens varen veure al Palau Sant Jordi, a discoteca de los 80, estava plou, estàvem fora al carrer i, lògicament, no varen poder parlar gaire.

I de la música de Jan Mas anem a pujar una mica els BPMs amb els dos From 242. És un sagrat de l'electrònica belga. El seu so industrial, militar i obscur és convencional, però va arrasar les pistes underground d'Europa i dels Estats Units.

Aquest és l'estàndard definitiu del New Beat, belga per excel·lència. La llegenda explica que el New Beat va néixer en un club nocturn a Sien, Bèlgica, Vers. Quan un DJ va posar un disc de EBM a Revolucions al lloc de 45. El so ralentitzat, pesat i psicodèlic que varen crear cançons expressament amb aquest tempo. Els membres de Confetis anaven vestits de disjockey o animadors de fira amb ratlles blanques i negres, convertint-se en virals absoluts a les discoteques de l'època.

0: début d'une soirée noire de couleurs. És, sens dubte, la cançó definitiva de les bodes, bautizos i comuniones. Ara, el món francòfon, aquest duet francès va crear un tema eurodisco optimitzat per caixes de ritmes i sintetitzadors. El tema fou un èxit tan massiu que va passar d'actuar en petits bars provincians a omplir estadis de la nit.
1: C'est une piste sans danseur. Mais si tu ranges dans ces moments-là dans un placard tes idées noires, les notes...
0: I els propers a trepitjar Hot Dance 80 seran a Split Second amb Fresh. Si The Sound of Sleep varen popularitzar el New Beat, Flash dels Bergues, Split Second fou la llavor original. La seva línia de baix àcida i contundent i atmosfera industrial varen fer que els DJs del tot el continent experimentessin baixant la velocitat de les cançons.

I del New Beat dels belgues ens anem cap al Principat de Mònaco. La princesa Stéphanie de Mònaco va de ses convertint-se en estrella del... Aquesta cançó li van oferir a Jan Mas, però no la va voler. I li va sortir ses, ja que va vendre més de 2 milions de còpies a tot el món.

0: Anem cap a l'Illa Blanca, ens anem cap a Eivissa, amb Amnèsia, que ens portarà aquest gran èxit.
1: House, Ibiza.

Està sintonitzant Hot Dance 8, el programa dance de dècades anteriors, en la seva 658, el duel entre Bèlgica...

0: El duet format per Fred Chichin i Catherine Ringuet va revolucionar el pop dance francès barrejant rock, punk, electrònica i una estètica d'avantguàrdia teatral. La cançó és un emotiu homenatge a Marcia Baila, una ballarina argentina i amiga del grup que va morir de càncer.
1: Oh, oh, c'est elle, la sauterelle.
0: Recorda, 623-77-5514. Aquest és el WhatsApp. Ara que ens pots enviar les teves notes de veu per fer-nos les teves peticions.

I si fem un duel entre la música feta a França i a Bèlgica, no podíem mancar els Technotronic. I'm up the jam, un tema editat al 1980. Tenca la dècada per tot oval amb aquest gran èxit morit pel Berga, Phil Wild i el raper productor Thomas de Quincy. És considerada la primera cançó d'Eurodance i hip-hop en triomfar massivament a les illes dels Estats Units.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR des de la producció de Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show i aquí dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado Escobar.

I acabem una nova edició de Hot Dance 80 en la temporada d'estiu. I ho fem amb les divas del dancing.

0: Estrevista de les bones notícies. La revista de Cat Possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

l'última bala. Ens impacta, se'ns clava, ens deix, ens aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Volem dins la pell sempre el tambor que ens ha... Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen.

vestit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Generalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer Mirs 92, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, les bones notícies.

quieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar, des del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te. Camina.

quan sigui una cançó et torni a casa, que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elaus Crònics,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.